0: hoy.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of
2: speaking, I just want to say. Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net. Minma tu espacio.
3: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol, les cases d'Alcanar acull una nova edició de la Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tast de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
4: San Mateo, cae el sol.
5: Tardeos Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80. O en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
6: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
7: Sant Jordi ja està de festa. Del 24 de juliol al 3 d'agost, vine a gaudir de les festes majors 2026. Música, activitats infantils, cultura, bous, concurs de ramaderies, el Dia de la Dona Jordienca, Sant Jaume i moltíssimes propostes més t'esperen. No t'ho perdes.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 22 de juliol del 2026, es comencem el nostre programa d'Oi por Oi, pues com sempre, com totes les setmanes, amb el nostre programa de matèria prima. Estem entrevistant avui a Eduardo Arín, de l'Associació Valenciana d'Agricultura. En ell parlarem de les polítiques agràries, ja que queda bastant poc per a les eleccions de l'any que ve. I, pues bueno, vos dixo en la cançoneta i en l'entrevista.
1: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
2: Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
1: Un dia i tot va canviar.
2: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 18:30 hores, comença l'experiència.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu.
2: Hi haurà activitats per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Urins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem a Experience Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rossell del 31 de juliol al 2 de juliol.

0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dia més a la nostra secció d'agricultura en matèria prima. Una altra setmaneta més estem en Eduardo Arín, de Basaja. I bueno, avui parlem de la situació actual del sector agrari i al Baix Maestrat. Quins són els principals reptes que afronten els agricultors?
1: Sobreviure. Gràcies, Gabriela, per invitar-me. Los retes que tenim diaris és pues, seguir en este ofici que tant mos agrada i que tot pues, más o menos no pues, fiquen massa impediments i que poguéssim seguir en la lucha diària, alçar la persiana, com se diu, en tots els autònoms i intentar disfrutar lo màxim en tot el que se puga, tant en la faena com en els preus, com el dia a dia que portem tants anys i tantes generacions i perquè això no ve d'ahir, això ve de fa molts anys. De fet, els que estem ara o els que estan detrás de nosaltres ja són els que nosaltres ja van substituir, i això és una cadena d'esta zona del Baix Maestrat molt llarga. La veritat que aquí, des dels romans i de no sé on, ja l'altre dia em va dir Mariano Bueno, ja mos dia que ja volia fer una finqueta dels ibers, dels romans, de com cultivaven en aquella època, mira si estem parlant d'anys.
0: I quines polítiques locals considereu prioritaris per a donar suport als obradors?
1: Esta pregunta és la pregunta del millón. Ahí sí que has fet... És la vinculació del sector en la política. ¿Vale? La política és el que maneix de tot. El que no obliga a saber res de política realment no està vinculat en les decisions que se tenen que tomar i les persones que tenen que estar en estos puestos. És molt important, com en totes les àrees, diríem, agrícoles, festives, associatives, posar penya a persones que, a part de la faena, de la família, dels amics, dediquen hores a poder gestionar o millorar algo a les altres persones que viuen, no? Això passa en les associacions esportives, hi ha gent que deixa hores per poder, pues, que hi hagi un club de futbol, de handball, de bàsquet, i en el camp és igual, té que haver una persona que porta una associació de rec, el que convoca les reunions, en les juntes de les cooperatives, i com no, en la política local dels ajuntaments. I és ahí on jo com a sindicalista agrari és de deber i tinc que ficar en valor que necessitem gent del camp que se vincule en els ajuntaments, en les àrees que després vinculen al que siga el concejal, siga l'alcalde, siga el que maneje el poble durant 4 anys, no? És molt important en les fetges que estem, perquè ara estem a l'estiu, però més o menys estem l'any que ve en aquestes fetges, pràcticament ja estaran els equips del govern fets, hauran alcaldes nous, consells nous, intentaran vindran tots carregats d'energia, d'il·lusió, de fer-ho bé, però si no estem els sindicats i els llevadors dient-los que estem així, te buscaran d'ací 4 anys més. Això ja ho sabem tots, que hem d'estar constantment reivindicant i que ens escolten, perquè cada dia el món se maneja i necessitem que l'Ajuntament ens tingui en compte. I la faena hi ha que fer ara. La faena meua, per dir alguna cosa, representant als llevadors, és que els llevadors, les persones que a part de la faena, a part de la família, a part dels amics, tinguin vocació, perquè això se fa en vocació, si no, no se pot fer, tinguin vocació d'ajudar en el que ell puga al sector agrari, al sector local del seu poble, que és ara és el moment, no? de postular-se, d'anar als diferents partits polítics, siga el que siga, perquè és molt important que tots els partits polítics, tots, els colors que vulguis, tots són importants. I tots deberien tindre una persona vinculada al camp. Tots. Després la gent votarà i guanyarà el que guanyi, o guanyaran diversos i s'ajuntaran, o que siga, però és molt important que en totes les llistes electorals vaiga una persona pròxima al camp, dedicada al camp, o que sàpiga com ajudar a les persones del camp. És fonamental. perquè no és el mateix que hi hagi una persona en òrganos de poder local que sàpiga del camp que li ho tingues que dir, perquè si li ho tens que explicar perds temps, un munt d'energia explicant-li les coses que no entendrà, i passaran uns 4 anys i tindrem pues, moltes carències i 4 anys que no s'ha avançat i ja portarem atrasos dels altres anys. Això passa i està passant, perquè és cert que el sector agrícola no són més, en són menys. Quan menys en siguessin, menys gent, i això és per estadística, menys gent tindrem, sí, sí, per poder estar en aquests càrrecs. I els que se queden acaben sent més grans i tenen menys temps ni per la família ni per les falten hores pel camp, pràcticament. Llavors, tinc que tindre més carència de gent que intente ajudar al sector primari des de dins, no? des del mateix sector. I per això jo aniré reclamant o aniré repetint, me faré pesaet, però és molt important que la gent del camp se vincule en la política local, perquè és fonamental per ell i per tots els que ell pugui ajudar, perquè al final, quan un veu que els camins estan fatal, no es arregla per ell, es arregla per tots els que passen per aquests camins, i això és fonamental.
0: I per part dels ajuntaments, què poden fer ells per ajudar de manera real i efectiva, sobretot al sector agrícola?
1: Ells tenen totes les armes, ells, si realment se volen vincular, ells buscaran una persona bona per tenir-la en la seva llista. Aquesta és la primera. Si ells tenen voluntat de veritat de tindre un gran consell d'agricultura i ven-lo així a tots els seus persones del poble, diu, mira, nosaltres portem este llaurador damunt, conegut per tot. Això ja te marca que tens voluntat. I després, esta persona, si realment llavoradora, ja buscarà dins l'ajuntament, barallar-se amb tots els altres companys per buscar diners d'on no n'hi ha, buscar-los fora perquè a Benicarló l'ajuntament tinga possiblement les millors carreteres, perquè ara mateix que estem en campanya de sandia, aquestes sandies que es transporten de les seues finques als almacens perquè se confeccionen van en uns remolcs que molts han vist per la carretera carregat de palots que deuen portar 10-12.000 quilos de sandia. Aquestes sandies, com agarren un clot que s'ha fet per les puixes, 14.000 quilos, aquella roda, en grossa que siga, surt mermada, la vida ja és més curta. Aquí, qui pagarà aquesta roda? Ell. En més de durar-hi 10 anys, en durarà 5.
0: Yeah.
1: I com agarren totes les altres vegades clot, doncs és que està de rebente i tinga que canviar-la. I qui la paga? Ell. És molt important de que els camins locals estiguen en perfecte estat, tenien que estar de revista, és el mínim que demanem, perquè t'estàs jugant la teva maquinària que t'has comprat val molts diners, i és fonamental que els camins estiguen en condicions per portar estos 10.000 quilos de sandia que després va portar en patates i que després aniràs carregant les furgonetes en carxofes i en tot el que colliràs després, no? Això és fonamental, la seguretat. Avui en dia, quan parlem d'aguacates, quan ens va dir el xic que va vindre Vicent Solanes, que ens va dir el gasto més important que tingués que fer-hi a una plantació d'aguacates és ficar-li la valla. La valla, no fer-hi un invernadero perquè estigui en les pedregaes i les ventaes, no, la valla perquè no te roben. És fonamental el que hi hagi una bona seguretat al camp, i això només se pot fer des de l'Ajuntament, buscar-se les altres ajudes, mirar els altres pobles, que tot està inventat. Així l'únic que tinc que fer és copiar, i copiar bé. Pues si tu t'has vist que un poble d'Alacant, que també allí tenen el níspero, i el níspero també lo roben, i han vist que han fet drons, o han fet no sé què, o han tallat uns camins, o han ficat unes càmeres, i és agarrar el cotxe, anar-te'n allí, sentar-te en aquell consejal, en l'alcalde, en el jefe de la policia, en el que maneja la seguretat del camp, i vine així i portar-lo a terme. Doncs mira, si és fàcil, no és que només s'ha currit res, no se té que currir res, raro, ja. Que hi ha gent que ja ho fa. Després també estaria, a part de la seguretat, pues, pues una miqueta el tindre pues estos consells agraris fundamentals pa que la veu del camp s'escolte. Vale? I entonces el concejal, l'alcalde, el partit que maneje, té que organitzar un consell agrari participatiu. És un consell, però és el puesto que els llauradors no tenen que anar a un bar a dir les coses que mos passen, o no, tenen que anar a un puesto en el qual allí hi haga un acte en el que jo vaig dir fa 2 anys que això passaria o que això havia que arreglar-lo i que quede constància i que només siga pues, pa dir-li al responsable, però escolta, t'ho vaig dir, vale? I què has fet, no? Però almenys no pots fer res més, perquè realment és consultiu, però té una importància vital. Un poble sense consell agrari és un poble realment en el que el llaurador no té cap importància. Un poble en un consell agrari participatiu és que li donin valor al que és el terme. I moltes vegades mos pensem que el món rural, ara parlaré de Benicarló, no? Que és el meu poble, té 48 quilòmetres quadrats, no? D'estos 48 quilòmetres quadrats, que vindria, una vegada volia saber quants jornals eren, sobre uns 13.000 jornals, hi ha una part que és urbana, però molt xicoteta, molt xicoteta. Lo resto és rústic, que se diu, no? La part rústica, no pots fer-te a casa, si no tens X metres, és lo rústic. I després està lo urbanitzable, lo urbano. Pues a mi jo, n'hi ha, d'estos 48 quilòmetres quadrats, n'hi ha 40 que és rústic. I sap que és poble, per dir-ho, que tot està allí baix a la mar. I després Benicarló, tot, estan les finques, estan els xaletets, així, les finquetes, els almacens, a una zona de polígono industrial, però la majoria és rústic. Tot això té que estar controlat per el Consell d'Agricultura, perquè és la seva àrea. I té que hi ha Vinaròs, que en té el doble, que té quasi 90 quilòmetres quadrats, el doble que Benicarló. Tu te'n vas a Vinaròs, i Vinaròs té el poble si vaig a la mar, i tot el resto enorme és terme municipal de Vinaròs, rústica. I això se té que controlar. Ahir hi ha gent que tira coses a la basura i no els tira els puestos. Això, si no hi ha un control, acaba sent un basurero local, que està com està fora, no ho veus. La gent que viu fora sí que ho veu. Yeah. I ahir això crea, a part de misèria, perquè tot això és misèria, pues mira, un altre tema que també ara pensava i no me venia era tota la fauna silvestre. La fauna silvestre que tenim que dir en aquest moment, dels jabalís, dels conills, ara ja tenim les cabres, tenim alguns animals ja raboses que baixen fins al poble, i això és fundamental que el llaurador diga, escolta, que jo tinc, tots els anys tinc una passera de jabalins, te ho vaig dir. Recorda-te que el Consell Agrari està a l'acte que es va dir que tenim un atac de jabalins a la zona nord, a la zona sud, a la zona que siga, i que el consejal lo escolte i que sàpiga que se va dir allí en una taula. Si aquella taula no està, el consejal, pues yeah, mira, si té ganes bé, i si no, pues això, tal dia farà un any, no?
0: Ai, perdona.
1: Sí, sí.
0: I creus que els consistoris estan prou implicats en la defensa pels interessos dels agricultors?
1: Jo he sigut regidor, vale? I entonces jo puc parlar per la època meua, i després la que va me va vindre així en Domingo, que aunque no fórem del mateix partit, en el món agrícola, allí això esta línia se'n va, i allí lo que són llauradors, sigues del color que sigues, allí ja no se mire res. Això a millor més a la zona de poder, més nucli d'ajuntament, més inclús als plenos, aquestes coses, a millor allà pues, que sortir una miqueta de cada un de quin bando està, però en el camp la veritat que això, ahir fem el cafè de tots els colors, ni a vegades ni parlem de res de tot això, i el que sí que es parla és de les preocupacions diàries que no tenen colors, igual que la carxofa. Moltes vegades em vam parlar de la carxofa, que la carxofa se la mengen d'un color, de l'altre, de tots els colors que hi haguen, i agraïts que ho faiguen, perquè no anem a dir que la carxofa és de cap color, perquè ni ella quan naix ni ho sap, ni vol saber-ho tampoc, però quan ella vol que tot allò vagi bé i que vagi més carxofes. des de l'Ajuntament tenen que apostar per persones del camp a la política local. És fonamental. I a partir d'ahí, pensa que si un poble té el consell agrari format i actualitzat, pot acollir-se a les ajudes de camins. Si no, no pot. Però és necessari que estigui. Només l'Ajuntament ja té que... Si un Ajuntament ja no el té format, és que ja no pensava arreglar camins. Ja pràcticament ja ho descarte. Deu pensar que ja ha demanat a la Diputació que li vinguin dos culleres i li tapen les carreteres de terra una miqueta, una passaeta, una llepaeta per damunt, i ja pensen que en això ja han cobrit l'expedient. En pobles on hi ha molta maquinària, molt de tràfic, necessitem tindre uns camins molt bons, i aquests camins valen diners, i n'hi ha que intentar no arreglar-ne un perquè ja n'he fet un i ja està. No, tens que mirar la policia rural, que també és fonamental que cada poble tinga la seva policia rural, tindrien que fer informes, i aquests informes tindrien que passar-los per consell agrari, i el consell agrari és que sigui una taula on se debatís tot. I entonces, si tu vas a una taula on saps que parlaran, estaran els caçadors o estaran la gent que més o menys ens pot informar de com està la fauna silvestre, estaran els policies rurals o el jefe de la policia que ens explicarà pues, quants robos han hagut, quantes denúncies han hagut, i si no n'han hagut, pues, dir-los als que estem a aquesta banda, denuncieu, perquè si no denuncieu no existeix este robo. L'Ajuntament ens pot dir quins camins pensa arreglar, però també és veritat que hi ha molts que s'estan fent malbé, però no s'arreglarà, però es farà un parxeo i té destinat tanta partida per arreglar tots els camins municipals. Tot això, si tu vas a una taula i està damunt una taula, tu vas i després vas i ho contes als que no han pogut anar, o tu com a representant d'ells, i que sàpigues que allí s'està parlant de realment de lo que tu estàs vivint. Però si no estàs a taula viva, la gent no va, perquè té altres coses més importants. Jo per anar allí i anar allí i no aclarir res, pràcticament no poder contar res, llavors per què has anat? Yeah. I allí també, si tots parlen, tu t'animes a parlar. Si no parla ningú i tant és callat, al final dius, encara seré jo el ruïn. Pues mira, pues, total, perquè amb una garremania pues, no dir res. I això és el pitjor que pot passar. I jo reclamo consells agraris a tots els municipis de la província de Castelló, a xicotets que siguin, que s'empenyarà una associació, un sindicat, el de dretes, en este cas seria ABA, seria la Unió, els mateixos partits polítics que fiquen els seus consejals d'agricultura en esta taula. Un consejal que va a una llista, una persona, no un consejal, un diríem, en una llista electoral va un agricultor, aquest agricultor anirà després a este consell agrari. Ja té el premi d'estar al consell agrari. I ahí s'anirà formant. I a millor de 4 anys, el xaval li haurà agradat esta sensació de voler ajudar, perquè tot això també se contagia, i a millor a les pròximes eleccions vindrà format. I anem formant gent, perquè si no formem a ningú, al final no hi haurà ningú. I la gent anirà a buscar aquell llaurador gran que té tanta feina que després, si va, no anirà, perquè aquell dia justet se li ha trencat el tractor i té que anar a arreglar-lo, l'altre dia tindrà una altra cosa, i al final la gent que té tanta, són tan grans, pues, el temps no el tenen calculat i no poden anar. Tenim que anar gent que tinga vocació realment de voler anar, perquè el que vol anar és molt difícil que s'ho perga. El que no vol anar, qualsevol excusa és bona.
0: Abans hem parlat del relleu generacional, diria que és una de les principals preocupacions pel sector agrari, però quines mesures s'haurien d'adoptar per part de les administracions per atraure a la gent jove al camp?
1: Ara aquesta pregunta ja va més bé a el que serien els partits dirien que governen a la comunitat, i jo també he hecho en falta diríem consellers agrícoles. Al final la política, quan arriba molt amunt, arriba qui arriba allí dalt, i els que arriben pues, moltes vegades agricultors no són, i és una llàstima, perquè al final pues, hi ha que col·locar este a l'altre, ací allà, un acaba sent de justícia però realment de justícia no ve la seva vida, l'altre acaba sent de medi ambient però bueno, tampoc venia d'ahir. a mi jo va ser alcalde d'un poble, però per això ja medi ambient, era antes d'agricultura, però realment antes de l'agricultura ja va vindre d'educació i antes va estar en no sé què, i pareix que al final li ha tocat això. És molt important que hi haga gent vinculada al camp i que conega lo realment, i que no siga només saber parlar, perquè el que jo més veig és que la gent que està, consellers que tenen que parlar tantes vegades i tenen que anar a tants actes en els quals se'ls demana la paraula perquè parlen, acaben sabent parlar molt bé i saben, i sempre te diuen el que vols sentir, perquè necessiten sortir-se'n d'esta situació que estan allí. Te venen a una fira, una exposició, els pesos de comunicació en seguida, i acaben sabent parlar molt bé, però després no hi ha un seguiment de tot el que diuen, de tot el que es fa, i tal dia fa un any. I és una llàstima de que no poguéssim tindre, i ahí sí que tenim natos molt a fer, els sindicats, el seguiment de totes les línies d'agricultura que ells pensen fer i fiscalitzar-los, perquè clar, si no hi ha ningú que es fiscalitzi, i entre ells ja saps que sempre entre les altres línies polítiques se diuen que no sé què, però realment allò no arriba al sector, si no és una baralla que sentim de lluny, és com un murmullo que allà se peguen, però que realment tu no te veus afectat, perquè realment el que estan dient no és el que tu estàs vivint, pues, faria falta, pues, tindre una proximitat, i és molt important en el canvi generacional, i que no siga només dir una ajuda, però aquestes ajudes que se donen tenen que ser realment que vagin bé, que no siga una cosa que se fa una mica per dir jo he fet i després en què s'ha notat, de que veure una mica que el sector avance, que no és una cosa una miqueta per dir que mèrit del conseller, jo vaig fer això, vaig fer allò, no, que el sector se note que no se'n va, que

0: que els rius estan ahí perquè algun dia va ploure molt i els rius jo no els he fet, i estaven, quan vaig vindre a este món ja estaven, i que segurament en altres èpoques, molt anys i el món fa molts anys que està, ja, ja van fer pues, paregut o no ho sé, la vida del planeta ha sigut molt, molt, molt, molt canviant.
1: Total.
0: Però que els animals fan falta perquè se mitja la herba, això no hi ha que ser molt listo. I a puestos que hi ha animals, hi ha ovelles, hi ha vaques i se van menjar l'herba, pues hi ha menys possibilitats de que se creme. I al puesto que no hi ha res, pues, pues tenim números de que allò quan s'encenga, pues allà, allà, allà, allà que va.
1: Yeah.
0: I ja comencem a veure incendis incontrolats que ja els donen, antes ho sentien de lluny. Hasta ara els incendis, més o menys, començaven, havien un dia o dos i ja se, pràcticament ja se controlaven. En el que estaven ara a Guadalajara portem quasi una setmana i diuen que estan bé en la punta de llum, diuen, i sort que no han entrat a Sòria, perquè si entra a Sòria, que tots són pins,
1: yeah,
0: pues allí havien tingut una ximera, el fumós havia arribat així, o sea que
1: sí.
0: Així havien tingut la fumera de Sòria. És fundamental que la política de la comunitat siga realista i que ajude realment a que tot això no passi. I si n'hi ha que ficar, jo què sé, ha de ficar un exemple que potser no és molt, però n'hi ha coses de l'Ajuntament, per exemple, pavellons esportius, en el qual algú té que obrir la porta i té que tancar-la, i n'hi ha un baret, per si algú vol fer un cafèret o una Coca-Cola o una botella d'aigua, perquè el deport... Pues a aquesta persona se li pague. Bueno, a la persona que surt a la llista, a la... al que se presente i però que siga el se quede, i el baret és a de més. Si vol treballar més al bar, pues me farà més diners, i si vol treballar menys, farà menys. Però que ell té un jornal de obrir, tancar i limpiar el pavelló i totes les tareas que li corresponen, i després té el baret com a una cosa anexa. Tindria que ser similar al camp, no? Tu limpia, que ficaràs no homes, sinó soldats que mitgen herba, que són les ovelles. Tots els dies tindrem 3 o 4.000 animalets o 5.000 o els que facin falta menjant herba per protegir els boscos, i després si es ven, això és per tu, però nosaltres te pagarem perquè això no se perga. Això seria una forma de voluntat de que no se perga, perquè tu realment estàs pagant aquella persona perquè salve els boscos, i després si se ven els 4 corderets o els 20 o els 40, això que se guanyarà ell per l'esforç, que no està obligat, però per lo menos lo pot fer. Pues mira, seria una manera de salvar per lo menos estos puestos de faena, estes carències que ara tenim, perquè ara mateixa de corderets cada vegada n'hi ha menys, i anem a que si no hi ha una ajuda, i només és burocràcia i firma i papers i boletins i ficar lo difícil, pues lo que farà la gent és que els joves se n'aniran, els grans tancaran, i així d'ací 15 o 20 anys no quedarà un pastor en tota la província de Castelló. Ja. I entonces estarem igual que a Guadalajara.
1: Pues jo ja, com a última pregunta, també se denuncie l'excés de burocràcia que hi ha a l'agricultura. Com es poden simplificar aquesta relació amb les administracions?
0: Tots els que parlen perquè tenen l'obligació, o sigui, el conseller d'Agricultura, els ministres i de la burocràcia, sempre, i des d'Europa diuen que també la lleven, i no, sempre, sempre en fiquen. I donen a vegades la sensació de que lo fan una mica per fer-nos avorrir, no? I com dient, i mira que fiquen coses i no ho aneu, sou cabuts, així vos quedeu. És tot al revés, hi ha que intentar no ficar-ne, és que fer-ho fàcil, perquè inclús, mira el que te dic, inclús fent-lo fàcil, però de dir tu dedica't a les ovelles que tot el que més ja ho farem nosaltres, oblida de papers, encara no hi ha la gent, perquè són oficis molt sacrificats, perquè són oficis que necessites estar tots els dies, perquè no hi ha vacances, perquè no pots dir els animals sense aigua i menjar, i tens que anar tots els dies a veure'ls. Encara així, el que és un milagre és que en tot el que estan fent encara hi ha gent que per vocació encara estan allí. És d'agrair, i a vegades lo diu un polític i dius, això és héroes i collons, i no lleves un paper, yeah. Al revés, encara si hi ha una denúncia li diran que per no haver presentat aquell paperet, perquè no se va fer una compra.

0: i no la vas declarar, no ho fiques tan difícil, que amb aquesta gent pues ja fa prou d'estar tots els dies amb els animals. En fi, a vegades les paraules les sentes i dius que bonico és des de fora tot, no? I quan estàs allà ballant al ball, sí que eixes de menys, pues, que no, i quan ja te ve una sensació d'angústia de papers i això, és per dir, és per tirar-lo tot a la basura i anar-me'n i avant, tu, que al fin i al cap el que tinc i això ja puc viure i no me fa falta res més, no? Però sí que és veritat que ells sempre juguen en esta vocació, perquè són oficis de vocació, són oficis de que necessites tindre això per viure, perquè ja lo portes a la sang i entonces no pots desfer-te, i ells, pues, com ja saben que no te n'aniràs, pues te van ficant cosetes, perquè realment il·legalitats ja no se'n fan, perquè és que no hi ha per fer il·legalitats. Estan els veterinaris, està tot més o menys controlat, tot el que sempre ho han parlat, i a més tot el que és en l'alimentació a la gent, això sempre està ben controlat, el mateix amo ja ho fa. No hi ha que dir-li, no hi ha ningú que és capaç d'envenenar ningú, perquè ell és possiblement el primer que se menja la carn que ell produeix, i això passa en les frutes, passa en les verdures i passa en tot, que no som roïns, que realment tot el que busquem sempre, i a més jo no he conegut mai a ningú animal de fer una barbaritat testa, perquè a més si passarà alguna cosa se la carregarien, se la carregaria, i no crec que hi hagi ningú tan atropellat per fer aquestes barbaritats. Lo normal és que tot el món, que estiguin les normes, jo tampoc diré que això cada un faci el que vulgui, no. Jo en això sí que d'acord que més o menys hi ha algun control, però este control té que ser realista, que avui en dia fas analítiques i ja saps el que surt, tu tens tracinyes, que moltes vegades imagina tu estar en el punt d'estar de la seguretat, que la mateixa motxilla o la mateixa màquina de pulveritzar, que no se buide mai 100%, que a vegades quede allí el 0,1%, sí. o les parets de la mateixa plàstic s'ha quedat una mica el líquid d'antes, i tu fiques aigua i veus aigua límpia, i fiques el líquid després, en aquestes anàlisis que fan surten aquelles xicotinyes traces que diuen que és 0,0000, que fas tan zeros i a la punta un 1 d'un producte que no va estar autoritzat en aquell producte que s'ha fet analítica. I, però bueno, això no afecta en res, això ja sabem que això no, això és insignificant. Faria falta, jo que sé, menjar, jo que sé, 7 o 8 trens sencers, però com està? Com està? Home, com està? A més, una mica de realisme. Com està? Pues sí, com està. Pues ara agarrarem i ficarem a limpiar la cuba per dins, cada vegada que ens ho fatarem, i fiquem-lo ben difícil, perquè cada vegada el que té diverses plantes pues tindria que estar tot el dia limpiant la motxilla. Però no sé, cas que li sortirà una xicotinya traça d'aquella paret de l'entrepòsit que ha sortit a l'analítica. Mare de Déu, senyor. Aquestes cosetes fan que te desesperen. I clar, després ningú firme que aquestes carabassetes, que estan supersanes, se puguen vendre i se tenen que tirar, i tota la faena que has fet se t'ha de tirar perquè ha sortit una xicotinya traça de no sé què, d'un producte que tu vas tirar millor pels pimentons, però que no estava autoritzat en les carabassetes, però que és els residus de los residus de la mateixa màquina, la mateixa pulveritzador que se li ha quedat a mi pel mojante o per qualsevol cosa, s'ha quedat allí pegaeta. I que realment és com si tu te vas un got d'aigua i antes havia hagut una miquinya, jo que sé, de Fanta o de Coca-Cola. Fa gust a Coca-Cola.
1: No,
0: perquè això és Coca-Cola, no. No, però com el got estava blu de Coca-Cola, pues fa aquell sentit de, no, pues una miqueta, diguem, a veure. Però bueno, esperem que tot això pues vaiga, no vaiga més, sinó vaiga menys, i que també siguin realistes i que no fiquen més problemes a los que ja tenim el dia a dia.
1: Pues jo, per la meva part, Eduardo, moltíssimes gràcies per vindre, per contar-nos una mica de les polítiques agràries. Continuarem en esta secció de polítiques agràries perquè quede res per a les eleccions. Així que, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre.
0: A tu, Gabriela, gràcies per tot.
2: Irich ja batega de festa del 24 de juliol al 2 d'agost

0: Bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona part de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 22 de juliol del 2026. Avui contem amb la presència de l'Associació de Xiquets i Xiquetes del carrer Nou de Vinaròs, que ens presenten la segona trobada de carrer Nou. A més, està també amb nosaltres, algo que a mi me fa especial il·lusió, Mariona Giner, investigadora, estudiant de Cambridge, de Richmond, anirà a l'MIT l'any que ve, estarà 6 anys d'investigació i, bueno, repetir, me fa especial il·lusió, vaig anar amb ella a l'institut i, bueno, vos deixo també en la seva entrevista.
1: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol, les cases d'Alcanar acull una nova edició de La Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tast de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més al nostre programa de l'Hoy por Hoy, de la secció d'entrevistes. Avui me fa especial il·lusió esta entrevista perquè entrevisto a una amiga. Vam anar juntes a l'institut. Ella és Mariona Giner, és de Benicarló. Ha obtingut una prestigiosa beca d'excel·lència de la Fundació Rafael del Pino. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre i per estar així.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per recibir-me.
0: I bueno, jo volia parlar, a part d'aquesta beca, de com va ser Mariona de menuda, de com... Si ja destacaves pels teus estudis, que sé que sí, i si va ser una vocació que va aparèixer aixina amb el temps o que ja la tenies?
2: Pues la veritat és que des de molt menudeta sempre he sigut una persona super, super curiosa. Sempre tenia els adults de la meva vida un poc revolucionats en preguntes com per què el cel és blau o per què el césped és de color verd. I la veritat és que mai tenien les respostes a aquestes preguntes, però la veritat és que he tingut la sort de tindre uns pares i un entorn que sempre m'ha suportat molt i m'ha donat els recursos per a jo mateixa poder respondre aquestes preguntes. I va ser quan tenia més o menys 8 o 9 anys que me va entrar molt la curiositat per la física, per les partícules, els acceleradors de partícules i els forats negres, que la veritat que sí que és un poc en front, però sí, sempre he sigut una xiqueta molt curiosa, i bueno, pues això al final s'ha reflejat un poquet en els resultats a l'hora d'estudiar, encara que no sempre he sigut de traure deus perfectes, però...
0: Bueno, però més o menys.
2: Més o menys, sí.
0: I bueno, cursaràs el postgrau avançat de Matemàtiques i Física a la Universitat de Cambridge. Això, què t'ha portat a decantar-te per a aquest màster?
2: La veritat és que sóc una apassionada dels forats negres, és la cosa que més m'agrada de l'univers, me pareixen coses super intrigants i que realment ens podem donar la clau per a resoldre les majors preguntes que tenen ara la física. I este màster en específic és el màster més conegut de tot el món en forats negres. Cambridge és la universitat on els forats negres van néixer el segle passat pràcticament, entonces no hi havia ningú puesto millor al món per especialitzar en forats negres que Cambridge.
0: I al llarg de la teua trajectòria hi ha algun professor o professora que t'hagi marcat?
2: Sí, la veritat és que, bueno, jo he estudiat la carrera als Estats Units i en particular he estudiat a una universitat que se diu la Universitat de Richmond, que és una universitat molt menudeta on he tingut el privilegi de tindre classes molt menudes. Les meves classes tenien 5 o 6 persones com a molt, a vegades 2, inclús a vegades era jo sola a esa classe. Això ha fet que haiga tingut molt bona relació amb els professors, en particular el doctor Jeremy Lecron ha sigut tota una referència per a mi, que m'ha guiat en esta passió pels forats negres i en el que en el futur volem molts projectes.
0: I quin ha sigut el repte més gran que has hagut de superar fins ara a la teua trajectòria acadèmica?
2: Uau, quina bona pregunta. Jo crec que el major repte acadèmic que he tingut ha sigut combinar la vida personal amb la vida acadèmica, perquè al final he elegit una trajectòria que és molt demandant, a la que li tens que posar moltíssimes, però que moltíssimes hores, i al final és algo que te pot consumir molt, però han recordat que al final tots som sers humans i que també necessitem els espais de,
0: sí,
2: de relax i de família i d'amor. Crec que ha sigut molt important.
0: Bueno, abans d'arribar a Cambridge has mencionat que has tingut l'oportunitat d'estudiar a Richmond. Com va sortir aquella oportunitat?
2: Bueno, la veritat és que és un poc graciós, perquè va ser Juanma Cerdà, l'alcalde de Benicarló, que en aquella època jo, bueno, quan jo fui a l'ESO, jo ja el coneixia, i va ser en algunes conversacions amb ell que me va dir: bueno, Mariona, a lo millor podries pensar que un entorn acadèmicament més exigent te seria beneficiós i tal. I va sortir d'ahí la idea de poder anar fora a estudiar. El procés d'aplicació a les universitats dels Estats Units és un procés molt llarg, però molt llarg, que va començar a quart de l'ESO, i a partir d'ahí van ser 3 anys de molts exàmens, entrevistes, ensaios i un munt de proves que has de passar, i al final òbviament les universitats americanes són supercares, així que necessitava una beca, i una beca molt gran, i després de rebre un parell d'ofertes me vaig decantar per Richmond, perquè bueno, és una universitat molt menudeta, lo qual pues, te porta uns beneficis i una particularitat que és increïble.
0: I què et va portar personalment i acadèmicament aquella estada als Estats Units?
2: Uf, moltíssimes coses. O sigui, jo no soc per a res la mateixa persona que se va muntar a eixe avió el 12 d'agost de 2022. Vull dir, el creixement personal i acadèmic que he fet, vull dir, és totalment incomparable. M'he enfrontat a reptes i problemes tant a nivell acadèmic com personal, que jo crec que no haguera sigut tan exagerat si m'haguera quedat més prop de casa, i això m'ha fet créixer molt com a persona. Jo crec que això és el que més m'emporto, i a part la gent que he conegut, que òbviament he fet amics que m'emporto per sempre.
0: I quines diferències vas trobar entre el sistema educatiu nord-americà i l'espanyol?
2: Uf, això dona per una entrevista sencera. Jo crec que la major diferència és que és la vocació dels professors i de tota la gent que forme l'ecosistema de la universitat. No vull dir que a Espanya la gent no tinga vocació, no vaig per ahí, però sí que tots els professors estan ahí perquè realment volen que tu aprengues, no volen preparar-te per un examen, volen que tu aprengues i que surtis d'aquesta classe sent una millor persona i sent un millor estudiant, i estan millor preparat per a fer el treball que tu faràs en el futur. Entonces, la quantitat de suport que rebem, la quantitat de professors que s'han quedat fins a les 11, 12 de la nit un diumenge fent-nos classes de repàs perquè teníem l'examen el dilluns, aquest suport jo crec que és incomparable. Igual que quan tens una curiositat sobre un tema super, super, super específic i no hi ha ninguna optativa o coses així, tu pots entrar al despatx d'algú i li pots dir: per favor, ensenya'm això, i ells te diran: claro que sí. Sí, això.
0: I hi ha alguna experiència viscuda a Richmond que recordes amb especial estima? Només una.
2: Buah, moltes. Jo te diria que el dia de la meva graduació.
0: Buah.
2: Les graduacions americanes són molt... pues, no sé, són molt americanes. Va ser un dia molt especial perquè ens graduem tots, els de totes les carreres a la vega, estaven totes les famílies a un estadi de bàsquet més o menys del tamany del Roig Arena, o sea, era supergran, i vam tirar tots els gorritos a l'aire, i un dels meus millors amics va ser l'encarregat de donar el discurs. La veritat és que va ser superespecial, tots en unes ploreres, i després per la nit, quan ja se va acabar les celebracions, estàvem tots empaquetant tot en caixes i en maletes. Va ser, la veritat que va ser un poquet trist, perquè molts dels meus amics són internacionals, entonces la veritat és que ara estem un poquet escampats pel món, però bueno, bueno, és el que hi ha.
0: I bueno, ara fas un pas encara més important, que és Cambridge. Què vas sentir quan et van comunicar que havies aconseguit la beca?
2: La veritat és que va ser super increïble, perquè vaig tindre que volar a Madrid en plenos exàmens finals, perquè me van preseleccionar com a finalista i me van dir: tal dia tens que vindre a Madrid en persona per a fer l'entrevista, i me va caure pues, als exàmens finals. O sea, va ser un poquet una locura, però bueno, vaig anar a Madrid, vaig fer l'entrevista pel matí i vaig estar super estressat tot el dia mirant el telèfon, i a les 7 de la tarda me va cridar un número desconegut i dic, ja està, me vaig començar a plorar, a saltar. Li vaig donar tantes gràcies al fundador de, bueno, al president de la fundació, i no res, vaig cridar a mig poble patxilla.
0: I què suposa per a tu estudiar en la que es considerarà una de les millors universitats del món?
2: Pues la veritat és que molt d'orgull. Ha sigut un camí molt llarg on he tingut que treballa molt, que sacrifica moltes coses, que esforça-me moltíssim. I la veritat és que quan vaig entrar a Cambridge me vaig sentir molt bé, perquè vaig sentir que tot l'esforç havia valgut per a algo i que estava sent reconegut, i tinc moltes ganes d'anar perquè sento que aprendré moltíssim dels millors físics del món.
0: Jo crec que una cosa que la gent tampoc sap és que vas estar seleccionat pel MIT.
2: Sí.
0: Estudiaràs ahí 6 anys d'investigació.
2: Sí.
0: Com et sentes amb això?
2: Bueno, el MIT sempre ha sigut el meu somni, i jo crec que sempre és el somni de qualsevol friki, perquè és un paraíso per a nosaltres. No vaig entrar quan vaig sol·licitar plaça per a la carrera, però a tercer de carrera me van seleccionar per fer investigació a l'estiu. Entonces, això ja va ser el primer pas. Vaig estar un parell de mesos l'estiu passat allà investigant en quasares, i va ser, la veritat, superincreïble, i òbviament que volia que això continuara, i vaig demanar poder seguir el doctorat, i he sigut una de les 5 seleccionades entre 2.000 persones.
0: Wow.
2: Lo qual, pues, òbviament estic encara que no m'ho crec. Entrar al MIT és el millor que m'ha passat en la vida, i bueno, Cambridge és un anyet que me vaig aprendre antes d'anar al MIT per poder anar, poder arribar a Boston sabent tot el que puga sobre forats negres, i intentar convertir-me en una de les líders mundials en forats negres.
0: Que guai, pues jo estic segura de que sí. I estos 6 anys d'investigació són únicament als forats negres?
2: Sí. Sí, en específic vaig estudiar els forats negres primordials, que són els que se van crear quan va passar el Big Bang, i que nosaltres creiem que ens poden ensenyar moltes coses, sobretot de la matèria fosca i de l'origen de l'univers.
0: Wow. I t'he preguntat per algun professor que t'hagi inspirat o que hagi sigut un referent. Hi ha algun investigador o un grup de recerca que...
2: Un parell, la veritat és que sí. Hi ha un investigador alemany que se diu Christoph Kiou, que ara se'n va a Zurich, que fa anàlisis matemàtic d'equacions diferencials parcials en espais-temps de forats negres, que la veritat és que me pareix increïble, perquè utilitza unes matemàtiques molt boniques i super, super complicades i abstractes, però al final està descrivint coses que podem tocar. Però bueno, després també, òbviament, tinc que mencionar a David Kaiser, que és el que serà el meu jefe del doctorat, la persona en la que em treure el doctorat. És un físic molt famós, molt conegut per haver escrit el llibre Com los hippies salvaron a la física, i ell és un referent en cosmologia, per no dir el referent en cosmologia, i tinc moltes ganes d'aprendre d'ell.
0: Què creus que trobaràs diferent entre Cambridge, Richmond i l'MIT?
2: A veure, jo crec que la major diferència és que Richmond era una universitat de 3.500 persones, Cambridge té unes 30.000 més o menys, entonces allà seré una pulgueta. Entonces això serà la major diferència, però després, una vegada al MIT, que ja és un poquet terreno medio, jo crec que la major diferència serà que passaré de ser una consumidora de coneixement a ser una creadora de coneixement, perquè sí que és veritat que he fet projectes d'investigació, però sempre han sigut en un grup o en algú que realment m'estiguera guiant bastant, però a partir d'ara, una vegada vega al mig, seré jo mateixa la que puga preguntar-me preguntes noves i jo mateixa trobar respostes a aquestes preguntes.
0: Que guai. I creus que, que estudiar a l'estranger t'ha ajudat a veure la ciència des d'una altra perspectiva?
2: Totalment, totalment. A veure, jo crec que estudiar a l'estranger en general ja té favor en la vida en una altra perspectiva,
0: totalment.
2: Perquè al final quan més voltes pegues per el món més se dissol la teua idea de lo que se considera normal i vas agarrant cosetes de tots els puestos. Però algo que estic molt agraïda de la meva experiència dels Estats Units és que he tingut l'oportunitat de fer investigació i segon d'anar a moltes conferències i compartir els meus resultats en els millors científics del món i al final tindré aquest contacte, pues la veritat és que comparteixes tantes idees que no sé, al final te canvia la manera en la que ho veus tot.
0: I hi ha algun investigador en qui t'agradaria treballar? Uf.
2: Sí, jo crec que en molts. Mira, hi ha una xica espanyola, anem a quedar-nos a casa, que és coneguda meua, que se diu Elba Alonso Monsalve, que s'acaba de graduar ara del doctorat en l'MIT i també va fer el màster que faré jo a Cambridge i ara se'n va a Princeton a fer un postdoctorat. Ella també és la crack dels forats negres espanyola, o sigui que jo crec que m'encantaria col·laborar amb ella en un futur.
0: Que guai. I quin missatge les donaries als joves que pensen que volen arribar a on has arribat tu i més enllà?
2: Jo crec que res és impossible. Sento que jo quan vaig créixer aquí a Benicarló realment no tenia referents científics i me vaig tindre que buscar jo un poquet la vida. Però si tinc que servir jo per algo que siga de l'exemple de que res és impossible. O sea, jo fa 5 anys estava acabant el batxillerat al Ramon Cid com una més de tots nosaltres i al final vull dir l'únic que necessites és esforç i vaig a dir que no tant de talent, perquè és algo que els preocupa molt als xiquets de no ser lo suficientment intel·ligent. Jo no me considero la persona més lista del món ni a prop, o sea, jo crec que no importa quant de talent tingues sinó les ganes que tingues de fer les coses així que a per totes.
0: I ja, com a última pregunta, què li diries a la Mariona de que tenia 15 anys?
2: Uf. que pot estar molt orgullosa, perquè la Mariona de 15 anys se moria per anar al MIT. Se moria. Jo crec que en 15 anys, que va ser més o menys quart de l'ESO, que a mi me va pillar la pandèmia i va ser quan me vaig obsessionar amb la idea d'estudiar l'MIT i que, a pesar de que ha sigut un camí un poc més llarg de lo que me pensava, pues al final en esforç tot s'ha aconseguit i que estic molt feliç, la veritat, que todo se puede.
0: Pues sí. Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. Dic que, Benicarló Sanse està super orgullós de tu, o sigui, és una cosa espectacular i que moltíssimes gràcies per vindre,
2: gràcies,
0: per fer aquesta entrevista amb mi i, que m'ha fet molta il·lusió.
1: San Mateo, cae el sol. Tardeo chill en el jardín de bodegas Besalduc Vice en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
4: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarosencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent.
5: In a manner of speaking, I just want to say...
6: Yeah. Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: Molt bon dia i benvinguts a una altra secció de l'Oi per Oi. Avui tenim una entrevista en els xiquets i xiquetes del carrer Nou de Vinaròs. Així tenim a Amador Carbó, Lolín Beltrán, Conchín Segarra, Rosa María Iglesias i Juanma Beltrán. Què tal esteu?
8: Bon dia.
9: Bon dia.
7: Pues enguany s'organitza la segona trobada de xiquets i xiquetes del carrer Nou. L'any passat van organitzar la primera de totes. Conteu-me un poc l'origen d'esta trobada, com vau aconseguir reunir a tot el món i pues, conteu un poc sobre el carrer Nou per a la gent que no vos conega.
8: Jo? Pues vale. La cosa va ser que, bueno, després de molts anys, almenys 10 anys, pues, sempre estàvem parlant, Sebastià Serra, a veure si fem alguna cosa, I al final, pues, després de tants anys, Rosa em va dir a mi, diu, si no ho fas enguany ja
10: no ho faràs.
8: Ja no ho faràs. I allà que em vaig tirar endavant, me vaig agarrar ganes i vaig posar en contacte amb Encarna, que és la que ha creat el grup, també, Encarna Nento, i li vaig comentar, sí, i bueno, li va aparèixer bé i vam començar, i així va ser. I vam començar a fer grup en dos o tres reunions que vam tindre, i a partir d'ahir primer n'érem 7 o 8, després n'érem 10 o 12, o quants n'érem.
10: No sé, tu pensaves que sortiria molt poca gent.
8: Jo però pensava que hi sortiria poca gent, però la cosa va anar més i mira, així ho vam fer.
9: I la gent va respondre en seguida, eh? O sigui, molt bé, molt bé. Mm-hmm.
8: Vam fer detallets, també, pels homes un llaveret, i pels...
11: Mira si ho vam fer bé, de fer la reunió esta, que inclús se van apuntar gent que no havia viscut mai al carrer Nou.
7: Anda.
11: Sí. No, no. I tal, molta gent i molt bé, i ells, vamos, per supost, los que van treballar una miqueta per fer tot això, un 10, no, un 12, de 2 a 10.
8: Perquè vam ser...
11: Molt bé, molt bé, molt bé.
8: Vam ser Encarna, Sabina i jo. I també, pues, bueno... van vindre també dos germanes, Mari i Julieta.
12: Sí, que me va preguntar, sí, que a veure si les podíem localitzar perquè ningú no en tenia.
8: Claro.
12: Sí. Ostres. Se'n van anar fa molt, bueno, pues, que tenien? Pues, molt joves.
9: Joves. Sí.
12: 15 anys i...
8: Però aquí van estar poc temps, no?
12: 14 o 15 anys van estar.
8: Van estar?
12: Sí, sí, jo penso que sí, No estic segura, però jo me'n recordo...
8: Jo era molt menut,
12: I després, i se'n van anar on tenien, perquè els pares eren d'allí.
8: No ja venien si pare d'allí. Mare, no sí, sé. Sí, ja venien d'allí i se'n van tornar.
12: I se'n van anar, i ell me va preguntar un dia, diu, Julieta i Mari, i dic, ai, mare, Julieta i Mari, estan fa anys, no? Sí.
9: És difícil de
12: cosa. Tinc una cosina que té contacte amb elles. Uh-huh. Dic, l'únic que puc fer és parlar amb Ilia, amb la cosina, i dir-li a veure si es pot posar en contacte amb elles, pel que us ho digui, però vols dir que vindran, i elles, que fa molts anys que no les veia.
8: Més de 50 anys que no mos havia.
12: Sí, 50 anys que no les veia.
8: I mos van fer la foto i una emoció.
12: Es van posar en contacte,
8: una emoció total.
12: I quan us ho van dir, les dos van dir, ai, pues sí que vendremos. Ai, pues sí que vendremos. I vaig trobar i dic, bé, i t'ho vam dir que vindria, o vas tenir sorpresa?
8: Sí, no.
12: A ell no l'ho vam dir. I vam dir, a Juanma no li direm res. I va sorpresa.
8: Sí, sí, em vaig emocionar i tot.
12: I quan les va veure, claro, com tants anys, i no sabia que venien, i van vindre els dos, amb dos homes, ara ja estan jubilats, tots, i s'ho van passar molt bé, i ara us han tornat a dir, i s'han tornat a apuntar.
8: A mi, jo me'n recordo perquè mos van enviar, ella, bueno, precisament Julieta va aconseguir una foto de la germana, de Mari, que li va deixar la foto, que estem en los abuelos, me penso que és, sí, en los abuelos, ella en los abuelos, elles dos en l'abuelo d'elles, i ma germana i jo en l'abuelo meu, que els abuelos eren amics. I ens van fer una foto allí dalt, al carrer Nou també, on estava granulant els Diana o què era allò, que venien pienso, que venien pienso allí, més o menys, o al costat de casa Tonica i Pili.
9: Sí, allí és.
8: I allí ens van fer una foto en blanc i negre, jo era xicotet, que encara no havia fet ni la comunió, en 6 o 7 anys, no sé, i ma germana molt menuda, als braços de meu abuelo, i jo i el costadet, i que la tinc, me la van enviar. I després d'esta foto, en això de la intel·ligència artificial, la van fer en color, i damunt una miqueta de moviment, però bueno, això és...
11: Bueno, sí.
12: I després hi ha la gent, doncs, tota, sí, va respondre. I on hi ha gent que faig, que quan la veig, faig, tu has viscut al carrer Nou? Pues no
9: a mi me passa el mateix.
12: Saps, però que, clar, la de tanta gent, de veres, de tanta gent, que jo vaig fer, ai, i esta ha viscut al carrer Nou, i esta ha viscut al carrer Nou, i al final me tenim que explicar.
9: Gent que l'has coneguda molt després, recordo, i jo no me'n recordo, que visc
12: que... Quasi tots, però, clar, hi ha gent que era molt de passo.
9: No s'escapi.
12: A veure, hi ha gent que era molt de passo.
7: Bueno, ja han passat molts anys, també, sí. Però, al meu costa reconèixer...
12: Però al sopar van vindre quasi tots.
9: Sí, la veritat, sí, la resposta
12: sí,
9: era
12: sí. Jo vaig viure 2 anys, 70. Jo vaig viure 7 anys.
8: N'eren 70 i pico al sopar, no?
12: Sí.
7: I 67 ficava en la crònica. Està
11: degada, 67.
10: Està degada, no?
12: Sí, però...
9: 67 està degada.
11: Home, però sí, home, però 67 són molt...
9: Són gent.
10: Les parelles, no?
12: Jo quan ell ho va dir...
7: Claro.
12: Anirem
8: pels
12: 4,
8: jo
12: que
8: me
12: sé. Pues anirem, sí,
9: jo
12: no vaig dir.
9: Ni dudar un segon, d'apuntar-me ni dudar.
12: Igual que a Julieta i Mario.
11: Bueno, vos tinc que dir que el primer que va anar a Encarna al número 8 del camí Carreró, vaig ser jo.
12: Ah, va ser tu?
9: A pagar?
11: Sí, perquè no sé per què vaig anar, però hi era a les 7 i mitja, em penso que era a les 7 i mitja.
9: I el primer que vas entrar?
11: No, sí, estava a les 2 i diu, és el primer, dic, bueno,
7: pues
11: ja sabeu, per si a cas posaven un tope i te quedaves fora, vull dir, oh, que bé.
12: I és un sopar que és de veritat que està molt bé. Ens vam trobar tots allí i gent que la veus tots els dies i gent que et fa pues, un moment que no la veus.
9: Sí.
7: I què podeu contar-me d'aquells anys que vau viure allí al carrer Nou? Perquè quan vaig parlar amb Juanma, pues me va dir que quan vivíeu allí, allò era un carrer en molta vida, en molts de xiquets corren per ahí. Què és el que pues, recordeu d'aquells anys?
8: El que sí que recordo molt de carinyo és que com no teníem encara tele i anàvem al bar de sa mare, a la tele,
11: al bar Àgueda.
8: Al bar Àgueda.
12: Ma mare va posar una taverna, sí. Jo ja vaig néixer allí, a la taverna. I jo després de la vida també vaig anar a una sènia en unes ties que no tenien fills i allí... Pues vaig estar, però no sé si estàs 12 anys...
11: En Ismael?
12: Ismael. I Justa.
11: Sí.
12: I allí vaig estar perquè, home, jo era de 5, era l'última. I després vaig baixar que tirar el dia a l'Olil. No sé si tenia 12 o 13 anys. Quan vaig poder treballar? Ja vaig poder treballar perquè entonces era aixina.
7: Sí.
12: Pues, i com sempre hi havia faena. I després de tele, només n'hi havia? Al Mediterrani i a la casa nostra. I després ja el va posar a la Puebla. El Mediterrani estava la passat a Reixos.
8: Sí.
12: I després ho va agarrar ma mare. I jo me'n recordo que quan feien futbol...
11: I bous.
12: Quan feien bous, hasta el carrer. I després també me'n recordo que el boxeo el feien a la matina. Feien boxeo.
11: Sí.
12: I el feien a la matina. I jo me recordo que ma mare s'alçava a obrir a Moños, que era molt, li agradava molt el boxeo, era un home que era mariner, però era un del boxeo... i venien a la matinà a bona boxeo. I jo, clar, com estava dalt dormint, de moltes coses m'enterava.
7: Sí. Claro.
12: A Sant Fermín també.
7: Ah, molt bé.
12: A Sant Fermín.
8: Tot en blanc i negre.
12: Claro.
9: Sí. La tele.
12: Mon pare era un loco del Sant Fermín. Pipa era...
9: El tio Pipa.
12: A mi va fer agradar ton pare. Era una cosa. I quina casualitat que després vaig anar a Sant Fermín 12 anys.
11: Sí. 12
12: anys
11: he anat a Sant Fermín. Jo tinc que dir que...
12: I me'n recordo tot del carrer Nou, saps? Tot el que me van... Tot el que allí vaig a dependre, tot el que... I després estàvem al carrer.
11: Lo del bar de sa mare, el bar Àgueda, los millors caragols de terra, que el germà gran d'ella té la recepta, però no me l'ha volgut dir mai. Hi ha un ingredient...
7: Secreto.
11: No me l'ha volgut dir mai. Té un ingredient i quan lo veig sempre li dic... Els millors caragols que hi havia, els mariners muntaven a casa ta mare a fer caragols i fer pardalets, que entonces
12: claro,
11: eren pardalets i tal.
12: Clar, és que entonces de bar no n'hi havia molt.
11: No n'hi havia.
12: A veure, i els que n'hi havia era el xaldi, Liceu, però home, tot això
11: sí,
12: era...
11: Bueno, però allò era...
12: Tot això era ja...
11: Sí, de mitjan per amunt.
12: Sí. Però la gent treballadora, mariners, sí, sí, sí, llauradors, gent més baixa, perquè tot hi havia gent, alt, gent de més a dalt i gent de més avall,
11: sí.
12: Entonces venien allí. I allí venien molt de mariners, sí, sí, i molt del camp, i molt sempre de llaurador. I jo he conegut a molt de mariner. Claro, jo,
11: no, jo també,
12: part,
11: perquè jo estava allí
12: i ells,
11: més rato que tu,
12: claro,
11: a casa teva.
12: Ells, ells venien per allí, que eren tots jovens, mm, i claro, jo i Emília, i érem xiquetes, érem, sí, abuelos, érem jovens, sí, jovenetes. I ells joves ja eren... Claro, i tot això no va
13: venir. Aquesta diferència d'anys.
11: I ara vos vaig a contar una cosa que és la que me'n recordo molt, molt, molt, molt. Quan vam posar Vulcanizado Serret, mm-hmm, que es va posar allí baix,
14: cantó,
11: sí, jo devia tindre 4 o 5 anys, mm-hmm, lo gran Vicente era una persona, és una persona amable, molt, bueno, carinyosa de tot, mos posava els xiquets de 3 i 4 anys dins d'una roda de tractor.
7: Ai, mare.
11: I mos pegava les voltes.
7: Ai, mare.
11: I sempre li he estat agraït, i sempre quan vaig allí a per algo li ho dic, dic, te'n recordes? Diu, sí que me'n recordo, sí que me'n recordo. Entonces era això, vull dir, jo...
13: No havien...
12: Estaven totes les portes obertes.
11: Sí, sí, però,
12: jo el que dic, com hi havia bar, jo me n'anava. I ma mare no s'enterava. I jo pues, anava a casa d'Orín, a casa Carmen, que és amador, mm, i me recordo que per ell és músic. Me recordo que tocava el tabalet. Me recordo.
11: Sí, sí, claro.
12: Tot això, claro, jo, perquè jo anava per les cases. I ma mare no s'enterava.
13: Claro, com estava de tenir faena.
12: Ni me buscava. I després també baixava molta gent dels pobles a treballar. Quan se vas començar a fer Vinaròs gran, la Avenida Llibertat,
7: mm-hmm, sí,
12: allò, tot de Calis, de Traiguera,
11: sí, sí, sí,
12: i tots dinaven allí a casa.
14: Sí. Jo l'any 69 vaig prendre la comunió i precisament la vaig fer allí al carrer, bueno, és el carrer Onet que diem, Nostra Senyora de la Esperanza,
11: sí,
14: però està pegat al carrer Nou, bueno, com que...
12: A casa Rosita, és que, és, sa mare,
11: és que antes, perdona que et passi, sí, antes n'hi havia una mola,
14: sí,
11: allí, que el carrer Nou se tallava allí, al carrer l'Esperança, uh-huh, n'hi havia una mola, que la mola era una roda.
14: Jo no l'he conegut, jo no l'he conegut.
7: Ah.
11: Sí, era una roda de pedra d'un molí.
7: De molí, a Xerdi n'hi ha una també.
11: Pues, el de molí, que no devia servir, pues, perquè ja feia molts anys que devia anar, i la van deixar allí.
14: Jo no l'he conegut mai.
11: I era a l'asilo, dalt de l'asilo,
14: ja, ja, ja,
11: és que va trossar un jovenet. Dalt de l'asilo, contra el carrer, sí, l'Esperança, sí, allí estava allò i d'allí no es podia passar, o sigui que cotxes i això muntaven pocs i perquè tenien que fer marxa atrás, perquè el carrer l'Esperança entonces també estava molt justet, mm-hmm, i coses
13: d'aquestes. I cotxes n'havien 4.
11: Però estava la mola, hasta que la mola devia estar hasta l'any 62-63. Mm-hmm. I entonces los xiquets d'allí vam tirar un tros de paret perquè ja estava caent, i va passar al grupo, anar al grupo de dalt, en vez d'anar per l'asilo, camí Carmen este i camí Carreró per amunt, o per allà, pel camí Carreró per allà, passaves per les sènies aquelles a hasta allà, sí. Allí no hi havia res de casa.
13: És que no està edificat. Jo el que més recordo és això, o sigui, el jugar els estius per allí, que estava tot quan feien fonaments d'allí de la casa del tio Ascensió, aquella del gos, i al costat aquells blocs de pisos i tot allò.
12: Clar, jo... se va fer quan tu vas vindre.
13: Claro, tot allò era aquesta camp.
12: Tot,
13: i quan vas començar, nosaltres d'estiu jugàvem allí pels fonaments de, que feien per les cases, jo recordo.
11: Sí, sí.
13: Tinc un munt de ferides de guerra, jo, de
12: tal, i coses. No, era molt bé.
13: Clar, entonces, mos escampàvem per allí per jugar per les nits. O sigui, la vida la fèiem al carrer, totalment.
11: Sí, sí.
13: O sigui, jo la llet me la bevia al carrer, me la tenia, si no em baixàvem amb la llet. No, gràcies.
14: Ni sense mòbils, ni sense tablets, ni sense...
7: Millor.
14: I els jocs que fèiem quan...
13: Jo me'n recordo això, que ma mare em baixava de tal carrer, perquè jo desayuno antes de baixar al carrer, impossible, i aixecar-te al carrer.
12: Carmen, perquè són més grans, elles són més grans. Però, clar, com anava a casa d'elles, jo sempre he sortit en Carmen, en Doril, i no soc de l'edat d'elles. Però quan on anàvem, on anàvem totes juntes. I quan, potser després ens separàvem, però no. I després quan veníem, pues, perquè, clar, hi havia poca llum.
2: Claro.
12: Sí. Hi havia les
13: bombilletes aquelles.
11: Bombilletes, sí.
12: Tu no vas fer el farolet? Tu no vas fer el farolet?
14: Sí, el de Moro.
12: I pegàvem la volta i el carrer.
14: Sí, ui, que bonic.
12: No. Allí pegàvem la volta i fèiem el farolet.
14: Sí, sí, sí.
12: Perquè el carrer estava fosc, és a fosc.
14: Mon pare me feia a mi, me el cuidava.
12: Sí, me'l recordo del farolet.
14: Sí, sí, que sí.
12: I allí a la col, a Tica, hi ha una bombilleta.
14: Sí, al cantament.
12: I penso que un dia va anar un d'estos que ho pensen tot.
13: En un tirachines.
12: En un tirachines.
2: Ai, mare.
12: Ja, voreu quan toque la bombilla.
14: Ah.
12: I va fer... I m'ho va quedar allà. A portes. I això, i el carrer nou era això. Era això.
13: Però vida total,
11: i entonces, quan jo era menudet, de cotxes per allí pocs, hi havia machos i carros. Machos i carros. O sigui, que era lo que...
12: se van fer moltes fotos. Hi ha un munt de fotos, però...
2: Pues millor.
12: Jo en tinc un munt.
11: Sí, sí, sí, del carrer nou.
12: Una xiqueta.
11: Sí, sí.
12: A mi ostres, a la mateixa la miren i la dona vine al costat i no saps qui és.
11: Sí, sí, sí.
12: Vull
11: sí,
12: estar sí. Dona.
13: Sí, sí, que hi ha fotos, no.
11: Que en van passar molts, que van passar molts per ahir, també. Sí, sí, sí.
12: Nosaltres el que vam tindre la d'això de fotos, jo em recordo que van començar dels alemans i francesos.
11: Oh.
13: Que vine allí a casa vostra.
12: I alquilaven les cases.
11: Sí, sí,
13: a casa del Carme mateix el pis dels vostres alquilats.
12: I va vindre el primer tiburon.
14: Citroën.
12: Però quan l'engegaven, però el que pujava.
14: S'alçava de gras.
11: Sí, pujava, sí.
12: I nosaltres tots.
13: Al·lucinàvem.
12: Claro, ni havíem vist mai cotxes i damunt allò...
14: I mon pare quan se va comprar la Vespa.
12: La Vespa.
14: També, ara és una botiga que venen fruta i verdura. Allí entre el carrer Nou, la Mare de Déu i el carrer este que puja per amunt.
11: Camí Pont.
14: Allí al
11: Xaplan. Allí.
14: Allò.
11: Home, allò era un, sí, un venedor de...
14: Allí va comprar mon pare de la Vespa i aquell dia o aquella tarda, tots en la Vespa, que si Pablo i este i Sebastián, que si les dos germanes, les mares de cada un, ma germana i jo, tots allí en la Vespa, jo era...
12: Se compartia tot,
13: sí, era molt...
12: Sí, sí. Claro, pues, lo d'antes, se compartia.
13: No tenies molta cosa més, entonces...
12: Però jo em recordo molt bé, jo molt bé.
11: Sí.
13: Molt agradó. Ai, jo crec que he sigut molt feliç al Carme Nou, també.
11: I la gent era... És...
12: Sempre hem sigut tots molt...
11: Sí, allò de dir... No, que aquell o és un que no, no. Allí baixava l'Àguila Ventera, que era un xic, no vos recordeu, no.
13: L'Àguila Ventera?
11: L'Àguila Ventera, que vivia no. Dalt de tot.
14: Una enciclopèdia, Amador.
11: L'Àguila Ventera, i mon pare sempre dia, mireu, ja baixa l'Àguila Ventera. Era un xic guapo i tal, que se n'anava a festejar, perquè tots els que festejaven per allà dalt, com passaven per les cadires que hi havia al carrer,
12: de fent... Fresca.
11: Claro, tots. Bona nit. I el que passava per allí que anava a buscar, entonces no és comat.
12: Sí.
11: I l'Àguila Ventera era un xic molt guapo tal, que era d'una família que dels bolleteros. Vos la recordeu,
12: sí,
11: els bolleteros?
12: Sí, sí,
11: tu sí, però ells no.
12: Sí, sí.
11: Els bolleteros era, no sé si vos dir o tal.
12: Els germans aquests que vivien, que te donava...
11: I baixava...
12: Carrer Nou i després donava davant de casa teua.
11: Sí, ve allí
14: Emilio y Juan.
11: No, estos no eran los bolleteros, ¿no? No, estos dos. Sí, estos dos sí que sí, Juanito, sí. No. Los bolleteros eran los que vivían a la banda de lado. Y entonces baixaba un chic y no sé si era per temor o perquè tots lo miraven. Anava més de pressa i fent, mira, l'Àguila Ventera. Si sigués un àguila volant, anava passant per allí. Me'n recordo.
12: El que passa que ens hi havia molts apodos.
11: Sí, no? Sí.
2: Com a tots els pobres.
11: No, i més sense mal.
12: Sopar i Pipa.
13: El tio Pipa. Però és que el tio Pipa ha sigut mític en aquell carrer. O sigui, és una referència total, tio Pipa.
12: Però ens hi havia molts apodos.
11: Sí, hi havia tot.
12: A mi me diuen, a veure, no sóc Cachapeta, però jo no sóc Cachapeta.
11: Sí.
12: És un germà gran.
11: Cachap.
12: No, ve de mon pare, ve de mon germà.
11: Sí.
12: I ho vaig preguntar, perquè, clar, m'he fet més gran, jo no comprenia Cachap. I vaig dir, d'on surt això? Perquè el pare no és Cachap, és Pepe, punto. Diu, això és que va... Era molt baixet. I el van posar a treballar al...
13: Al Liceu, estaven junts. Allí, però allí,
12: però allí.
13: Per Arnau, per la gestoria Arnau.
12: I els vam poder treballar.
11: Com?
12: I a la barra.
11: No, home.
13: Quina estàs dient?
12: No,
11: el Liceu no i el Xau.
13: I els homes estaven a dalt a la plaça Covellà.
11: Sí.
12: Això és un cafè. Este,
11: este
12: mira, un cafè.
11: El que estava allí, que era el de...
12: I van treure el,
13: sí?
11: El este, este dia, el Xiqui... No, el
12: Xaldi.
14: Xaldi.
13: Vaig confundir.
14: Xaldi.
13: Xaldi.
14: Xaldi.
13: No, Xaldi. Xaldi. Xaldi. Xaldi. Xaldi. Xaldi. Xaldi. Xaldi. El Xaldi. El que deia jo ara.
12: Tu ets el Xaldi. Que és tot família. Tot és família, tots es van posar. I li dient tapet, és un tapet perquè la barra li arribava, pobre, el van posar tota una barra i li arribava el cap aquí.
7: És que el sapogo, després s'ha quedat per tota la vida.
12: I se li ha quedat a ell i a Miguel. De tots els germans, els catxaps són José
11: i Miguel,
12: que és el primer i el quart. I a mi algú. Jo quan vaig a mi, jo vaig tot això
11: sí, però jo tu no has llegit mai la
12: caixapeta. No, no, no m'ho diuen, però a vegades, saps? La tia no sé què fes, els morellans. Els morellans, no t'ho diuen els morellans, que eren de Morella, que, Hipólito, que era...
11: Vale,
12: de,
11: vale, també, vale, no sé vale, era. Vale, sí, sí.
12: Anava pel passeo, aquestes festes, me penso, no, clar, com hi ha tanta gent, pues,
7: sí.
12: I me sento, esta que ve, esta és caixapeta. I me giro i dic, a veure, qui és? Dic, sí, Manolo, diguem que te recordes, dic, bueno, vale, caixapeta, el que tu digues.
11: Home, és que...
12: Però era tot així.
11: A vegades, per explicar-li a un...
7: Sí, sí, claro.
11: Qui és?
13: Sí.
11: Si haguessin dit, mira, de José, d'aquí al carrer Nou, tal, caixapeta. I entonces, com sí. Aquests sabien caixar...
12: I aquell carrer, doncs, sí, doncs sí. Això, sí. Qui parles... Sí, sí. Tot era així, claro, i va ser una època molt...
11: Molt bé, molt bé. Molt bé.
12: Home, Amador era molt guapo, eh?
14: Sí.
13: Era el dandy del carrer.
12: Amador era molt guapo, eh? Era guapo, tocava...
11: Jo no me'n recordo, però...
13: I tocava el tabalet, no, la bateria?
14: La bateria,
12: la bateria, en quin grup vas tocar?
11: He tocat en... Fixa't, Los Càsides... Sí. Que vatros
14: jo sí que l'he conegut una
11: vegada. Estan recent nascut. Quan vaig tocar la Treas.
14: En Sancho.
11: En la Treas. La Treas, l'orquestra Treas de Vinaròs. Després vaig tocar en una que es va fer dolent la bateria una temporada. I després em va dir bé.
12: Està madur sempre ser un músic.
13: Per això.
12: Perquè anaves allí...
11: Però no l'he sabut mai.
12: I anava només. Però anava tot el dia al tabalet.

0: on ensaien les camarades ara, allí, sí, sí, allò sí, estava allí, al primer pis, era on. I allò va ser l'any 50... Bueno, no ho volia dir. 57-58. Perquè jo vaig debutar a la banda l'any 59. Que ara ve xiquets, de 8 anys i mig. Ahir dic, jo com vaig poder... Perquè el director de la banda, Armela, me va veure tant d'això que va dir, aneste el poso a la corrida de bous, i vaig debutar una corrida de bous, que los pasodobles són normals, sí. No pots anar i tal, i vaig debutar l'any 59.
1: Ja veus, que no havia nascut.
2: Sí, però, no? Porta la no,
3: no t'ho havia preguntat mai, però jo ho diria.
0: Sí, sí.
3: Em va de pell, perquè entonces no n'havia ningú ni amb música ni el solfeig. No.
0: Sí, sí. Però el solfeig era l'Orero. L'Orero també va tocar la trompeta.
3: Hi havia banda. Sí, jo recordo que hi havia banda, hi havia orquestes, però claro, allí tots, jo que no sé, jo dic, amb les músiques no se'm va dependre.
0: Sí, bueno, a dependre. No l'ha aixecut mai. Però, bueno,
2: algo muy bien. Algo se abuce.
1: Pues bueno, este divendres ja tenim, ja ho tenim ahí.
4: A on fareu el sopar? Al final és en un puesto diferent al de l'any passat?
2: No, no.
4: Ah, s'ha mateix puesto.
1: Sí, nos va agradar tant que hem repetit i sí. Serà a la vora de la mar.
4: Molt bé.
1: Sí. No sé si cal dir el nom, però bueno, estem bé.
2: A la fresqueta. Un restaurant allí al passeig que allí s'està bé.
1: A la fresqueta.
4: Sí, sí, sí. I penseu que este sopar serà algo que ja a partir d'ara ja està consolidat i ja fareu tots els anys? O almenys teniu aquesta intenció?
2: Bueno. Mentre la gent vulgui això, jo crec que sí. És un dia a l'any que ens podem retrobar tots.
3: Sí,
2: i
3: no sí,
2: que, si algú no té un post.
0: Sí.
2: Però sí, la il·lusió de trobar
0: home, és que és bonico.
3: Sí, jo per la meva part sí.
2: Sí, sí,
0: però al fin i al cap ara vas moltes vegades a sopars per una cosa, per una altra i tal. El sopar del carrer Nou,
1: pues bé.
0: Molt bonico, molt bonico.
3: Sí, és diferent.
2: Mos fa il·lusió perquè és una cosa que ha viscut molt.
3: Això perquè ja el carrer Nou no coneix res.
5: No, no, no, a mi me fa molta enveja de veure. Sí. Que continua.
3: Perquè estaven tots, les cases estaven tots.
5: M'encanta.
2: Però la gent antes vivia al carrer, doncs compartia molt.
0: Sí, sí, anàvem dins de la casa de davant.
2: Però antes vivíem al carrer.
5: És que jo he viscut a Rubí, no, a Barcelona, i jo me recordo dels meus amics, però no tinc manera de trobar-los.
0: Sí, sí.
5: No és sin manera, ja, perquè en els mòbils abans agafava una guia telefònica i en els...
2: Sí, però ara...
5: Sí. Però
4: és més
5: no, l'he perdut i a mi fa molta il·lusió que sí, sí. Ell pugui fer-lo amb altres i jo pues, també disfruto.
0: Home, que ell és un crac, un gen.
2: Va ser que sempre que passa algunes persones.
4: Va ser Juanma que va trobar a tot el món? O com?
2: No.
4: Us va costar molt o què?
5: Marina va ajudar molt.
3: Juanma fa molts anys que ho diu.
2: Què ho dius?
1: Jo feia anys perquè Sebastià me ho va dir.
3: He trobat a Sebastià en Conchins.
2: Tenim
3: que
2: fer... Va ser que este que tira sempre algú davant perquè es comença a organitzar, perquè tots volem, però millor no trobes el moment de fer-ho.
1: Serra.
3: Sí, però tu te va tirar encara.
1: No, ella que em va dir, si no ho fas ara, ja no ho faràs.
5: Jo
1: no
5: ho vaig
1: entendre. I me se va ocorrir tocar Encarna, va dir, a veure si Encarna aquella que també té...
2: Que siguis vivint allí, també.
1: Ella és la que porta...
3: La que viu allí, però Encarna val molt per això.
2: Molt, molt.
0: Sí, sí.
1: I va ser un encert, un encert.
3: Ella val molt per això.
2: Ella és organitzadora i enseguida té un munt de tot.
5: I Marina també va dir, oi, pues jo me'n recordo d'aquest... Quan la primera reunió estàvem...
1: 4 o 6
5: i va Marina este i
1: vam fer una llista moltíssim. Vam anar casa per casa a veure qui trobàvem, no? L'any passat vam anar a veure
2: perquè
1: qui...
2: clar, a la gent que viu ara que també se'ls ha dit, aunque no siguin formaren part d'antes, també se'ls ha dit com a veïns d'era, però també
1: i molt bueno, i entre un poc de cada cosa, doncs mira, m'ha anat tirant avant i bé.
3: Però ja fa temps que...
1: Ja fa anys que
3: l'anem. Anys.
1: I la cançoneta ja ho diu.
3: Sí,
4: ara ficarem la cançó.
2: D'alguns s'han entretengut fent cançons.
0: Sí, sí.
4: Són dues cançons heu fet en guany.
5: A la mateixa lletra.
4: Molt bé.
5: Però el ritme és diferent.
1: Sí. I no cantem nosaltres, eh?
5: No. Ojalà cantéssim.
4: L'any que ve feu ahí una interpretació amador que toque
5: la bateria. Cada any un repte.
0: Què vols que me maten?
4: Enguany no dona temps, però l'any que ve, si practiqueu,

0: Jo crec que podeu...
1: Bueno, això va ser una sorpresa que jo vaig fer i dic, a veure què tal.
2: La
1: idea va ser una sorpresa, dic, a veure si els agrada la gent o què.
2: Me va agafar una nit després del futbol, amb jo tota de son i, vinga, anem a pensar el que podíem dir. Vinga, ell i jo...
1: Però els dos vam anar...
2: I les cançons han reflexat tot el que és la festa.
1: Molt bé.
2: Segur que molt acertades.
3: Sí, sí, sí, no, ja et vaig posar allò que era una meravella.
1: El que passa que no rima, no tenen rima, però
0: bueno, no passa res.
4: A nosaltres mos pareix perfecte.
1: Sí, pues ja
3: que sí, que sí, que sí, que sí.
2: Són boniques.
1: Vam patir una mica de son, però...
4: Va valer la pena.
1: Vam estar a les 2 del matí.
0: Mare.
1: Però bé.
2: Bueno,
1: i bé. Molt contents i molt satisfets.
0: Pues moltes gràcies per vindre, per la meva part és tot. I no res, que gaudiu molt este divendres al sopar i espero que se convertirà en una tradició ja, el sopar del Carrer Nou.
1: Molt bé.
3: Pues t'agraïm les paraules aquestes, però nosaltres ja te ho ha dit Juana, que és el jefe de sí, molt contents de
1: la idea és continua, no? La idea és
0: continua.
4: Sí, un dia a l'any és...
2: No hace daño.
0: Sí,
2: un dia a l'any.
1: Molt bé. Moltes gràcies, molt agraïts.
3: Moltes gràcies.
1: Per donar-nos aquesta oportunitat de poder-ho fer manifest.
3: Sí, i quan se posa en ràdio i tal, que se llimpien les orelles los del Carrer Nou, que vull que ens en digui.
1: Molt bé,
0: moltes gràcies.
3: Molt bé, molt bé.
4: Vale,
3: molt bé.
4: Gràcies.
1: Gràcies. Bon dia.
3: Vinga, gràcies.
5: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
6: Irich ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Vall Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírits. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírits.
7: Quan la calor apreta, casa teva passa a ser el millor pla. Mimma Gallery ja ha obert a Port al Mediterrani, amb sofàs, descans i mobiliari per convertir casa teva en el millor refugi. Amb descomptes de fins al 40%. Mimma Gallery, la teva llar comença aquí. Més info a mimma.net.
8: Mimma, el teu espai.
9: I finalitzem l'oi por oi del dia d'avui. Recordeu que a les 2 i de 7 tindreu l'informatiu del migdia de Ser Maestrat.

0: bona vesprada a tots i a totes. Avui, 22 de juliol del 2026, anem a preparar-vos totes les notícies. Així a la ràdio comencem als ports, i és que el PSPV de Ports Maestrat demana al Ministeri de Transports la celeritat necessària per a reactivar les obres del tram de la N-232 a Morella. El Comitè Comarcal aprova per unanimitat una resolució per a reclamar un calendari clar i concret per a resoldre el modificat de les obres pendents de la N-232 per superar les qüestions geotècniques sorgides. Recorda que aquesta infraestructura clau impulsada històricament pels governs socialistes és vital per a combatre la despoblació i garantir la seguretat viària a l'interior d'això. Ens parla el portaveu del PSPV a Morella, Ramsés Ripollès.
1: La Nacional 132 és el projecte més important per al nord de la província en el que suposa comunicació, vertebració del territori i generació d'oportunitats. Un projecte que sempre han fet possible els governs socialistes, tant en la part d'Aragó com eixa actuació històrica del port de Querol, així en Morella. En aquests moments, el tram Morella Sur, la Torreta, està en tramitació una modificació del projecte degut a uns problemes geotècnics que van eixir durant l'obra. Eixe fet, pues, el que ha provocat és que portem ja un temps en les obres paralitzades, i per això en aquest comitè comarcal que hem celebrat a Morella des del PSPV-PSOE dels Ports Maestrat, doncs hem volgut fer una resolució posant en valor el que suposa tot aquest projecte de la Nacional 232 i el treball fet pels governs socialistes, i a la vegada també d'exigir al Ministeri que en aquests moments acceleri al màxim la tramitació d'aquest modificat, perquè cada moment que passe, no, en aquestes obres paralitzades, pues, és negatiu per al territori, i el que volem és que se reprenguin quan abans i que el govern, sense cap dubte, pues, manteixi compromís ferm en aquest projecte. I per això hem volgut fer aquesta resolució, com dic, en el Comitè Comarcal del PSPV-PSOE dels Ports Maestrat, celebrat a Morella.
0: I passem a Vinaròs, on el Partit Popular, a través del seu portaveu Juan Amat, ha valorat de molt positivament la inversió de 7.500 euros de la Generalitat Valenciana per a millorar el confort tèrmic dels centres educatius de Vinaròs. En aquest cas, es repartiran de la següent forma. El Centre d'Educació Especial Baix Maestrat rebrà 5.000 euros, el Col·legi Jaume I i el Manuel Foguet recibiran 10.500 euros cada un, el Col·legi Misericòrdia i Sant Sebastià rebran 10.000 euros, el Col·legi Assumpció 9.500 euros, el EOI Maestrat 11.000, el IES Leopoldo Querol rebrà 21.000 euros, el José Vilaplana, 25.000 euros, i l'Escola de Persones Adultes Llibertat, un total de 5.000 euros. En aquestes ajudes es podran adquirir equips portàtils d'aire condicionat o executar altres petites obres que deuran executar-se abans de l'octubre d'enguany, ampliant-se el plaç fins a març de 2027, si es requereix adaptar la instal·lació elèctrica. I ens quedem a Vinaròs, i és que Mercedes García, la regidora de Turisme, ens parla dels dos llocs privilegiats on es podrà veure l'eclipsi total que tindrà lloc el 12 d'agost.
2: Bé, com he dit, això serà el dia 12 d'agost, val? I tenim que tindre en compte que el que és l'hora oficial on es començarà l'eclipsi parcial serà a les 10:36 i l'eclipsi total serà a les 20:30, o sigui, a les 8:30 de la tarda. La durada de lo que és l'eclipsi en si és de 1 minut i 38 segons. Per tant, tenim que tindre en compte, pues, que això serà algo bastant ràpid, serà únic, d'acord? I tenim que aprofitar-ho al màxim. Com ho farem? Des de la regidoria de Turisme, junt amb la regidoria de Governació, com sabeu, a l'abril van haver uns dies on hi havia com un... O sigui, s'anaven a donar les mateixes circumstàncies que el dia de l'eclipsi. vam estar valorant diferents espais i on vam considerar que podia haver més gent i es podia veure millor van ser dos espais. Un és el moll de Llevant de Vinaròs i l'altre que és la serra del Puig de l'Ermita.
0: I passem a Benicarló i és que l'Ajuntament ha acordat distingir el Save Francesc Català com a entitat destacada de l'àmbit de l'Acció Social 2026 en reconeixement a la seva trajectòria en favor de la inclusió, la convivència i el treball comunitari, així com pel seu paper com a motor de cohesió social al municipi. Aquest reconeixement destaca un projecte educatiu que, més enllà de la seva funció docent, ha convertit l'escola en un espai d'acollida, participació i oportunitats per a tota la comunitat educativa. El centre, que escolaritza majoritàriament alumnat de famílies d'origen marroquí i d'altres procedències culturals, ha sabut transformar la diversitat en un dels seus principals actius.
3: Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJ, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
0: I ens anem a Rossell i és que el seu alcalde, Evaristo Martí, ens parla d'algunes de les novetats que hi ha en aquest municipi.
4: Després també en aquest moment tenim en marxa l'estiu a la fresca, la programació que tenim des de juny fins a setembre en diferents activitats, no? Participen totes les associacions locals que volem portar a terme alguna activitat, fem concerts, tenim les piscines en marxa, també a la piscina se fan moltes activitats, també tenim tardeo, actes de la intercanvis, per exemple, de la banda de música. En definitiva, doncs, bueno, un cartell que fa referència, dic, des de totes les activitats des de juny a hasta el mes de setembre.
0: I passem a la província i és que el Consistori Provincial de Bombers millora les condicions laborals dels bombers de la Diputació de Castelló. La direcció del Consistori ha iniciat la tramitació administrativa corresponent per a dotar el pressupost dels recursos necessaris per a fer efectiu l'abonament del 100% de la carrera professional en la màxima nòmina de setembre. Les paraules citades del diputat de Bombers David Vicente diu: millorar les condicions dels bombers és una prioritat en la nostra acció de govern i ara fem un pas decisiu per a fer realitat una reivindicació llargament esperada pel personal del consistori. I ens anem fins al Canar i és que el regidor de festes, Xavi Barrera, ens parla del festival que tindrà lloc del 24 al 26 de juliol, és a dir, aquest cap de setmana de la Mar de Música. Aquestes seran les seues paraules.
5: I enguany ja han volgut consolidar-ho. Hem arribat al cinquè i enguany sí que ja fem en un entorn encara pot ser més especial, com és la plaça Ramon Pous, davant mateix de la mar, en lo soroll de lo Ramon, no vull dir soroll, en la remó de les onades darrere, i tenim a la plaça Ramon Pous, tindrem tres dies de bona música. Bona música clàssica, però també bona música clàssica adreçada a tot el públic, al públic en general. No és una música clàssica d'esta que la gent diu uf, me costa, me pot costar, no, perquè barregem música que el bona música clàssica, però que la gent coneix, que la gent reconeix, en música hi ha una miqueta més, més diguéssim, no tant pel gran públic, això.
6: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol, les cases del Canar acull una nova edició de la Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tast de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
0: I ens anem a Benicarló, i és que la platja del Morrongo acollirà el pròxim 25 de juliol a les 23 hores la segona edició de l'espectacle aeri de drons organitzat per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament. Un espectacle que comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures al cel nocturn. I passem amb les farmàcies de Guàrdia Vinaròs, Farmàcia Pitals, al carrer Pilar número 120, i a Benicarló, Farmàcia Borrillo, al carrer Cura la Junta número 37. Que passeu una molt bona estrada.